0: Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La comunitat ultima ja el dispositiu especial per a viure demà l'eclipsi solar. Bona vesprada, dispositiu que estarà format per més de 15.000 efectius, entre ells mitjans aeris i drons que vigilaran el nostre territori per a evitar incendis forestals. Parlant d'incendis, el de Tírig, a la província de Castelló, ja s'ha donat per controlat. La Generalitat també ha traslladat avui les seues condolències després del terratrèmol a Colòmbia i ha mostrat la seva disposició a col·laborar en la resposta humanitària. Anem amb aquestes i altres notícies, ho farem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, 15.000 efectius entre bombers, cossos i forces de seguretat de l'Estat, sanitaris, protecció civil i voluntaris formaran part del dispositiu especial que es posarà en marxa en la Comunitat Valenciana demà, 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar. A més, hi haurà una vigilància preventiva amb 29 mitjans aèries que es reforçarà amb drons pel nivell extrem d'incendis forestals en tot el territori. Andreina Pietri.
3: Així ho ha anunciat avui el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, qui ha recordat que hi ha 9 punts oficials d'observació de l'eclipsi, pel que demana la ciutadania que es vagi a desplaçar a altres punts no oficials al fet que extreme les mesures, especialment en les zones forestals.
4: Los que son puntos oficiales de observación tienen un dispositivo de Guardia Civil, de Bomberos Forestales de Generalitat, de los consorcios provinciales, de Protección Civil, de voluntarios, de personal sanitario. Y hay otras zonas que no son puntos oficiales de observación que se ha detectado que las personas pueden acudir. Nuestra recomendación es que no acudan a las zonas forestales por el riesgo que pueda haber de un rayo latente por las altas temperaturas que se esperan el día de mañana.
3: Un altre dels punts sensibles serà la mobilitat. El subdelegat del govern en la Comunitat Valenciana és José Rodríguez.
5: Modelo de preventivo de seguridad con respecto a puntos oficiales, pero también en puntos que creemos que suponen una ventana de riesgo y que pueden suponer que por la movilidad de la gente, pues en este caso a través de colapso de tráfico o también por el tema, el alto riesgo de posibilidad de incendio. Pero sí que creemos que va a haber una movilidad extraordinaria, por supuesto.
2: La Conselleria de Sanitat, per la seva banda, ha emès un SMS en total a tota la població de la comunitat per a observar l'eclipsi solar que tindrà lloc també demà i que se faça d'una manera segura. Alejandra Carrillo.
6: A més, Sanitat enviarà també al llarg del dia d'avui una notificació amb aquestes recomanacions. En aquest sentit, des de la Conselleria es vol incidir en la importància de la protecció ocular adequada mitjançant filtres homologats perquè l'observació de l'eclipsi no provoqui lesions oculars.
2: I l'incendi forestal de Tírig a la província de Castelló ha quedat controlat prop de les 11 d'este matí després de 4 dies de treball d'extinció. El foc ha afectat a més de 750 hectàrees, de les quals més de 600 corresponen a superfície forestal. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
7: Així és, encara continua l'àrea cremada un dispositiu de 50 bombers que s'espera reduir al llarg del dia si l'evolució és favorable. Manolo Nicolás, portaveu del Consorci Provincial de Bombers.
8: Se ha podido dar por controlado esta mañana después de haber tenido unas condiciones meteorológicas muy buenas a lo largo de toda la noche, con una humedad prácticamente del 100%. La tarde de ayer también, con la llegada de los frentes de tormenta, aumentó la humedad relativa y esto ha permitido a todo el dispositivo de extinción poder trabajar de forma muy efectiva a lo largo de la noche.
7: La superfície calcinada afecta a 400 hectàrees a Tírig i 350 de Catí. Dels 4 incendis decretats aquest cap de setmana, a la província només en queden Tírig i Serra d'en Galceran.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Els veïns de la Vall de la Gallinera, la província d'Alacant, s'han concentrat en contra de l'agressió homòfoba que han denunciat 4 xiques menors de la pedania de Benialia, ocorreguda aquest cap de setmana durant les seues festes. 3 homes, també menors, presumptament les van insultar i van agredir-les. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, la Guardia Civil está investigando los hechos y ha interrogado a los presuntos agresores, vecinos de Oliva, que al parecer han dado una versión diferente a la de las denunciantes. En declaraciones a La Sexta, una de ellas ha contado

0: dado que el origen de la agresión está en su orientación sexual, porque sufrieron insultos tales como maricona o bollera.
1: Lesbianas, que si éramos hombres, mujeres, que nos sentíamos, viva Vox, viva Franco. Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo, me hice sangre en las rodillas.
0: Esta menor presentaba un morado en la cara cuando acudieron a denunciar lo sucedido en estado de shock, según los testigos. Desde el consistorio de la Valde Gallinera, desde la Generalitat, han mostrado su solidaridad con las menores, y el Ministerio de Igualdad ha publicado en sus redes que frente al miedo que conduce al odio hay que ser firmes con las convicciones democráticas.
2: I agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 26 anys com a presumpte autor de dos delictes d'agressió sexual en una mateixa dona en situació de vulnerabilitat a València.
3: Els fets haurien ocorregut el 22 i 23 de juliol en un descampat de València, on en dos ocasions va entrar sense el consentiment de la víctima en la tenda de campanya on pernoctava i hauria utilitzat la força per a agredir-la quan es trobava dormint. Els investigadors van identificar el sospitós després de ser atès a la víctima en un centre hospitalari i van comprovar que es tractava del mateix home que el passat 24 de juliol havia agredit brutalment a un altre home, fets pels quals va ingressar en un centre penitenciari complit preso provisional.
2: I una dona de nacionalitat britànica de 70 anys ha mort després de patir un accident mentre practicava parasailing en aigües de Benidorm, mentre que un home també de 47 anys va resultar ferit. Onda Cero, Marina Baixa, Esperanza Gallego.
4: La dona es trobava en parada cardiorrespiratòria quan van arribar els servicis sanitaris. Els equips del SAMU i de suport vital bàsic van aconseguir revertir la parada. Presentava, a més, diversos politraumatismes i va ser traslladada a l'Hospital Marina Baixa, on finalment va morir. L'home, també amb politraumatismes, va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant. L'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, lamentava este matí el succés i destacava la ràpida i coordinada actuació de servicis de salvament.
5: Esperaremos precisamente a conocer esos informes sobre los hechos y las consecuencias que pudiera tener administrativa. Que en todo caso, como digo, no es una concesión municipal, no es una excusa, pero es la realidad. Yo sí quiero, desde luego, poner en valor de algo que sí que es municipal, que son los servicios de salvamento y socorro. Hicieron de una manera, como siempre, valiente, muy eficaz, sin duda, su intervención, que tuvo, en primer lugar, ese traslado a Puerto, donde ya los servicios del SAMU, de la Generalitat Valenciana, actuaron porque hubo una coordinación absoluta en los servicios.
4: La Guàrdia Civil ha iniciat les primeres actuacions per aclarir les circumstàncies de l'accident. La investigació continua oberta.
6: ¿Buscas un buen colchón con hasta un 60% de descuento? Conforama ofrece colchones de marcas como Flex o Picolín, pensados para ofrecerte el descanso y el confort que te mereces. Duerme en casa como en un hotel. Conforama.
2: En clau agrària, la Unió Llauradora ha mostrat la seva preocupació davant la incidència del cucat que s'està detectant esta campanya en els arrossars. Agricultors de zones com ara Cullera, la Ribera Baixa, i estan constatant danys i un minvament del cultiu que alerten podria agreujar-se en les pròximes setmanes.
7: L'organització reclama a la conselleria que revise el sistema de control biològic que ha funcionat bé fins ara com a mètode de lluita. Fernando Durà, arrosser i membre de la Comissió Executiva de l'Unió.
8: Durant anys hem controlat el cucat amb confusió sexual. Es col·loquen difusors de feromones pels arrossars que dificulten que els mascles troben les femelles i, per tant, que es reproduïsquen. I funcionava molt bé fins a fa un parell d'anys. El problema és que enguany i l'any passat s'ha canviat la manera de col·locar aquests difusors i també l'empresa encarregada del subministrament. Estem trobant difusors que no estan on haurien d'estar o han desaparegut i zones on la cobertura podria haver sigut insuficient. I, mentrestant, el cucat apareixent i mitjançant els camps d'arròs.
7: La Unió considera que els problemes traslladats pels productors requereixen una avaluació tècnica urgent, tant sobre la distribució dels dispositius com sobre la seva permanència i eficàcia en camp.
2: En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà esta vesprada cels amb intervals nuvolosos i amb altes temperatures, excepte també les màximes, que seran molt altes a l'interior de la província de València. Poden arribar a superar els 35 graus. A més, la Conselleria de Sanitat ha decretat per avui risc taronja mitjà per calor en municipis de 5 comarques de la província de Castelló, en el marc de prevenció també i atenció als pobles de la comunitat. Es tracta de les localitats de l'Alt Palància, Baix i el Maestrat i la Plana Alta i Baixa. Arribem així, a les 2, continuen així, a Onda Cero. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias y las 7 de la mañana en Colombia. Allí luce el sol desde hace casi una hora y media. Ha sido una noche